0: de la Comunitat Valenciana. El divendres 11 de setembre, a partir de les 2:30, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda des de Montanejos. Col·labora Turisme Comunitat Valenciana.
1: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.

0: No se pueden perder en esta nueva temporada para Rambleta, que, como decíamos, ya ha levantado el telón. Rocío Huet, muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos los detalles.
1: Nada, muchísimas gracias vosotros y que contéis esta programación para que el público pueda conocerlo y venir a, pues, a disfrutar.
0: Desde luego, para que muchas no se lo gracias. Pierdan. Gracias, hasta pronto.
1: Hasta luego.
2: Onda Cero Valencia.
3: Si t'agrada el jazz, especialment les Big Band, viu la música un any més al festival Femo Jazz. Del 4 al 27 de setembre a Bèlgida, Ador, Museros i Carcaixent. Més informació a dival.es. Diputació de València.
4: ¿Tú qué eres de Alboraya? ¿Dónde puedo tomar una buena horchata?
5: En Subies. Son una familia que elaboran horchata desde siempre con chufas denominación de origen Valencia.
4: ¿Y dónde están?
5: Tienen aquí una cerca en la Plaza San Lorenzo junto a la Plaza de la Virgen y enfrente de las Cortes. Están también en Almácera y Masamagrey.
4: Pues vamos que te invito, porque además de sana y natural, es mi plus de energía diaria.
5: Y es de Subies, que está buenísima.
6: Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96 358 0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
7: Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
8: Novofrío es una empresa con un elevado componente técnico, capaz de diseñar, instalar y mantener todo tipo de instalaciones de refrigeración comercial e industrial y de climatización. Infórmate en novofrío.com. Novofrío, pasión por el frío.
9: Novofrío, 50 años a tu lado.
10: ¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Zacarías Restaurante en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a sábado. Zacarías, ven y saboréalo.
11: ¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol, desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia.
12: Glasol, el sabor del helado.
13: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
0: Bueno, pues vamos a saludar a Boro Peiró, que bueno, hoy es un día especial. Hoy estamos de celebración, en Abasil están festes y hay mol que celebrar. Boro, ¿qué tal?
14: Ah, que sí. Pero oye, mol, no, moltíssim que celebrarme. Qué barbaridad. Hoy me pilleu ahí, pues eso, anant para el poble y sin correguen ya para el poble. Uh-huh. Hoy es día de festa. Hoy es día de festa en mos pobles. Yo también tengo mos pobles. Sí. Dirán, ya, bueno, yo en Benissa, ¿no? En Alchemesí.
0: Sí, sí, sí. Es un día gran.
14: Que coneixes Àlex de sobre, i Àlex és bon amic, i ja estiguem parlant amb ell, i Àlex, pues sí que és veritat que ho dia, diu, home, ben a Basil també, dic, home, ja, però és que el Xemesí, avui de totes les Mare de Déus, crec que és la Mare de Déu, no?, perquè al final és aquesta festa que és patrimoni de la humanitat, i claro, i aquesta professor tan magnífica, tot el que corre alrededor d'una festa tan meravellosa com és la Verge de la Salut del Xemesí, no? La notícia és una altra, de moment, en àmbit faller, ¿vale? I este matí, pues, començava el dia que Junta Central Fallera decidís que a partir de l'any que ve ja sabeu tot el que ha passat en les fotos, crec que ho sabeu vosaltres, ja ho sap, gent està de Portugal ja, però després d'aquesta polèmica que ha passat en les fotos, Junta decidís que a partir de l'any que ve les candidates a Fallera Major, les que van a Roig Arena i totes les que van així, les 146, siguen elles les que porten la seva foto, ¿vale? O sea, tindran que seguir unes directrius que marcarà Junta, pues, la pose, el fondo, uniforme,
0: clar, el plano,
14: tal igual, perquè tot és més o menys, sí, exactament, el plano, etc., però que a partir de l'any que ve, Junta Central Fallera serà la que decidirà, cada candidata és la que portarà la seva foto, o sigui, buscarà el seu fotògraf particular, tal i qual, no sé quantos. Bueno, això és la decisió que s'ha pres i que avui, pues, este matí, se decidirà en això. Demà hi ha assemblea de presidents de Falla, demà se decidirà el jurat, i ja està, i el divendres, a les 6:30 de la vesprà, se presentarà ja el jurat a les candidates, i tal, i nosaltres, per això, de moment de festa en festa, i, però bueno, sin deixar la informació fallera, que està ahí i estem pendents d'ella, no? Avui, pues, és una barbaritat el que n'hi ha, avui, claro, avui és festa, avui tenia que ser festa en tota la comunitat.
0: Deuria.
14: Seria lo bonico, claro, ostres, tanta Mare Déu apareguda i tanta Mare Déu apareguda, que és meravellós. Sí. Despertar i missa i novena en la Font de la Figuera. Mira, uh-huh. En l'Alcúdia, Núria, papa tu, missa, sí. Traca quilomètrica, que diu que és molt xulo. Uh-huh. I després, dispara pirotècnia Turís, que també està molt xulo. N'hi ha professor i després la pirotècnia Turís Castell. En Picassent n'hi ha missa, n'hi ha professor i piromusical. En Xiva n'hi ha missa, Passacalle, Mascletà, professor i Castell de Focs. A veure, tu la quantitat de castells i Mascletà és que n'hi ha avui. Que bonico és llegir això, vale? Corbera té disparar de Borredà, professor i Focs de Borredà. El de Ter, Reggaeton Fest i Maldita Nerea actuen en el d'esta nit. Uh-huh. En Villena n'hi ha Diana, n'hi ha Missa, Guerrilla i en Baixà i Verbena. Bueno, Villena és una de les festes de moros i cristians que vull conèixer de veritat, m'apeteix moltíssim. Villarreal té bous, té serenata a la Mare de Déu, té disco mòbil, té el que deia Andrea, totes les penyes que fan mogolló de festa en les penyes i tal, no?
0: Sí.
14: En Benifaió de les Valls n'hi ha cucanyes i bous, en Penyíscola, en la Nativitat de la Mare de Déu, en Alchemesí, Despertar, missa, la professora del matí, l'anta la Mare de Déu i la professora ja gran, no, diguem, que diu ales que dura entre 6, 7 i 8 hores. Però és una puta meravella, és veritat, és meravellosa. I castell, que és molt bonic quan entra la Mare de Déu, perquè des de la iglesia i alrededors tiren la Mare de Déu entrant. Imagina la muixaranga ahí, saps?
0: Tot, tot.
14: Entra la muixaranga, els... Com si diuen els que van traure, que m'encanta el nom? Els tornejats.
0: Els tornejats.
14: Els tornejats, mm-hmm. Que l'acompanyen i el castell tota l'hora. Bueno, és... locura, locura, sí que és veritat. I parlava amb Àlex i li diu una cosa que me pareix molt curiosa, que és que la muixaranga, a més de ser lo que és una peça musical de espectacular, perquè és una peça musical espectacular, no? Després tenim en Benissanó, al costat de Benaguasil, Despertar, missa, Mascletà, professor i castell i verbena. En Montcani, missa, Mascletà, tributo a K-pop, sole, professor i Matrix Band, Temburena, missa, professor, castell i DJs. En Santa Pola, Despertar, missa, Mascletà, professor i castell. Ja, pues que Mascletà i professor, Mascletà, professor i castell. És tot el rato el mateix, que meravella. Utiel de missa, Tardeos en la Almena, professor, musical infantil i l'orquestra Código. Avui els pirotècnics van a tope de faena. En Monover, Nanos i Xagany, missa, dispara la murciana, professor i la Pato. Ahir estiguem en Agosil, però avui Monover. En Pusol, Despertar, missa, disparar, professor Castell i l'orquestra La Missió. En el Puig, missa i The Power 80. En Segorbe, el centre de música baix, i Bo Envolat. Xirivella té missa, Mascletà, professor, i és el professor que ha assistit a Faira Major de València i l'acord avui. En Quart de Polònia, missa, pirofesta dispara, n'hi ha missa, professor, i espectàcul, violinístiques actuen esta nit en Quart de Poblet. Espectáculo violinística, se diu. En Meliana i la dansa contemporània, en Alaquàs, missa, trons a la Mare de Déu, professor i cant de la carxofa, frecate despertar, disparat a marit, n'hi ha professor i focs esta nit. En Ràfel n'hi ha missa i professor, en Redomant, missa i professor, en Alfafar, missa, Mascletà, professor i castell, i en la capital del món, missa, dispara mediterrani, n'hi ha professor, torna a disparar mediterrani després de la professor i la Mònaco, la capital del món, per si algú no ho sap, que és raro i m'estranyaria ja a aquestes altures, que no ho saberen, uh-huh. És ben aguasil, eh?
0: Exactament.
14: Ja està. Ui, si n'hi ha coses, que meravella, eh?
0: N'hi ha moltes coses, colli.
14: Sí, no, sí, sí.
0: Ara és cosa dels oients d'elegir on volen anar. Si han anat a algun lloc, pues que trien un altre i que descobrisquen un poquet d'altra festa, estaria bé.
14: És una... Ja dic jo que és meravellós. A mi... ojalá poder aplicar totes les festes, eh? I n'hi ha molta gent que mola mogolló que vas per el carrer i diuen, llevo l'agenda, dic, ara me falta que me bateixen en este nom i tal. No, dic al meu poble, dic, envieu-me-lo. O sea, de veritat, envieu-me-lo perquè...
0: Ja. Poquets quedaran, per...
14: N'hi ha poquets, però...
0: Per enviar-te les agendes.
14: Que, a mi, per exemple, jo soc feliç, si tu me convides un dia, vores, que és el més bonic que venir Culló, ai, de disfraços, voro, que fem una... Mm-hmm. Pues anem a venir Culló, conegue... a mi me molaria conèixer totes les festes que n'hi ha, no totes, però sí ses coses que... Sí. Que fan que siguin diferents, no? Perquè al final també va la cultura d'un poble i tal. Avui, per exemple, ahir n'hi havia... Piro disparava jo. Piro enviava un comunicat dient la quantitat de diners que han perdut en guanys pirotècnics pues, perquè s'han suspès molts dispars. I avui, pollites esta agenda, no? I dius, ostres, que guai. Perquè la pólvora és tradició. I si t'has donat compte en l'agenda d'avui, en la bona agenda d'avui, tot és el mateix. Avui, dia de Mare de Déu en molts pobles i de celebració en molts pobles, i igual que si fos el teu poble, qualsevol poble, és... Missa, Mascletà, dinar, descanset un poquet, professor, castell quan entra el sant, tatatà, uh-huh. I verbena. Avui pràcticament és sota cavall rei en quasi tots els pobles. Avui sí que és un dia de molta verbena, perquè és bonic, no? I perquè és molt tradicional dels pobles. El fer verbeneta, che, verbena, tu, ara empaca allà i tal. Jo vaig per que ven a Guasil, perquè tinc el tio José Luis Baello esperant-me. tots els anys se'n ve al poble. També a Irvinga, a la Baixa de la Mare de Déu, uh-huh. però Villena...

0: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Els alumnes valencians en la cua en matemàtiques, ciències i lectura, segons l'informe PISA. Bona vesprada, sols tenim per davant a Ceuta i a Melilla en este famós rànquing internacional, però la caiguda és estrepitosa. No és la primera vegada que el nostre territori baixa de posició en este rànquing. Els alumnes valencians han empitjorat en les tres disciplines, però especialment en lectura. És el nostre tema de portada que ampliem junt a altres de l'actualitat de la jornada. Fem una ullada especial a les previsions de l'horatge, on la calor avui és la gran protagonista. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Com es dèiem, la Comunitat Valenciana es troba a la cua quan el rendiment dels seus alumnes en les competències de ciències i matemàtiques, en tots dos casos sols per davant de Ceuta i Melilla, i en lectura per davall de la mitjana nacional de la OCDE i de la Unió Europea. Ramon Pérez.
3: Així es desprèn de l'últim informe PISA, que mesura i que compara el rendiment dels sistemes educatius de quasi un centenar de països. El portaveu de la Generalitat, Miguel Barrachina, assegura que este resultat és fruit de la reforma de la LOMLOE impulsada per Pedro Sánchez i de les polítiques educatives també aplicades a la comunitat pel govern del Botànic d'Esquerres.
4: Un problema nacional agudizado en la Comunitat Valenciana por el lamentable gobierno del Botànic y su política educativa. Por eso, nada más llegar al gobierno, en julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones, justo en la misma línea que denuncia el informe PISA.
3: A l'oposició, Compromís acusa el govern del PP de no fer autocrítica i de maltractar l'educació pública valenciana. Joan Baldoví.
5: Jo el que faria realment, si fos un govern responsable, és que davant d'aquestes xifres veuria què he estat fent jo estos tres anys i pico que porto governant. He donat més recursos a l'educació o li n'he llevat? Spoiler, li n'han llevat. S'ha maltractat l'educació pública valenciana durant tots estos anys.
3: Este informe PISA adverteix també que les pantalles han deteriorat el rendiment acadèmic global, sobretot pel que fa a la lectura.
2: Precisament a un dia de l'inici de curs escolar en la Comunitat Valenciana, el govern valencià ratifica avui en un ple extraordinari la pujada salarial per als docents pactada amb els sindicats amb PSC per al professorat no universitari, que començarà a rebre 75 euros més en la seva nòmina aquest mes de setembre fins a completar l'increment de 200 euros compresos al gener de 2028.
3: Esta inversió forma part, segons ha detallat el portaveu Barrachina, dels més de 3.300 milions d'euros que la Generalitat es va comprometre a incloure al seu pressupost. Preguntat Barrachina per les reivindicacions de la resta de sindicats que no van aprovar aquest acord salarial i que mantenen, de fet, la possibilitat de tornar a la vaga, ha insistit el portaveu de la Generalitat en l'esforç que està fent el govern valencià per a millorar les condicions dels docents.
4: Todo el respeto a cualquier movilización que quiera convocar nuestros profesores, pero no existe ningún gobierno autonómico que haga un mayor esfuerzo por sus docentes salarialmente, con aumento de plantilla, rebajando ratios, dándoles libertad educativa y facilitándoles la climatización de las aulas.
3: La Generalitat també ha aprovat 6 dies lliures per als docents i el dret a la desconnexió digital, mesures que s'aplicaran a tot el personal de l'educació pública i concertada. Demà dimecres a les 10 del matí, els sindicats que mantenen oberta la possibilitat de tornar a la vaga, que són l'STPB, Comissions Obreres i UGT, tenen previst concentrar-se coincidint amb l'inici del curs als centres educatius de tot el territori valencià.
2: Per la seva banda, el sindicat CESIF, que sí, ha afirmat aquesta pujada salarial aprovada pel Consell, ha exigit a la Consell seria concretar un calendari per a reprendre les negociacions i agilitzar els punts, diuen, referents a les ràtios o la inclusió. José Seco és el president de CESIF Educació en la Comunitat.
6: Tiene muchos retos porque hay muchos flecos en la negociación que no se cerraron el curso pasado y por lo tanto CESIF, sin dejar de lado ninguna reivindicación, vamos a seguir trabajando en aspectos como la climatización, la bajada de ratio, el tema de recursos para inclusión.
2: El sindicat també ha dit que demanarà la suspensió de classes en aquells espais escolars que superen els 27 graus. I no deixem de parlar d'educació perquè investigadors de les universitats de València i Alacant i el CEIP L'Albereda de la ciutat de València reclamen reforçar l'educació sobre riscos naturals després de la Dana del 24. Un estudi elaborat amb la participació de 260 alumnes de centres valencians revela que molts estudiants desconeixen tant les causes de les inundacions com els protocols bàsics d'autoprotecció. Amparo Sánchez.
7: Els investigadors aposten perquè hi hagi una alfabetització geogràfica, que els alumnes coneguen el territori en el que viuen, així com també les experiències de risc que hagin patit els seus familiars per aprendre consciència de la importància d'adoptar mesures preventives. Jorge Olcina, un dels autors de la investigació, aposta per mesures senzilles que ajuden a entendre, per exemple, les alertes.
8: Para que la gente lo entienda en forma de semáforos, por ejemplo, la educación también en las casas sobre estas cuestiones de riesgo. No se trata de implantar nuevas asignaturas, pero sí en algunas de ellas dedicar un pequeño módulo, algunas horas, a explicar dónde se vive, que vivimos en territorios de riesgo, qué hacer en caso de que se produzca un aviso.
7: De esta forma que entenguen com conviure amb les conseqüències que poden provocar els diferents fenòmens meteorològics i que sobretot sàpien com protegir-se i com protegir els altres per evitar-les.
9: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins el 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
2: La coordinadora valenciana de ONGD alerta amb motiu 8 del Dia de les Persones Cooperants de l'augment de les restriccions a les entitats i la caiguda del seu finançament. Unes mesures que asseguren estan afeblint la seva capacitat per a defensar drets i acompanyar a comunitats.
7: Reiterem que també els està perjudicant el tancament progressiu de l'espai per a la participació de la societat civil i l'avanç de les polítiques i discursos contraris a la solidaritat. Segons la cooperant valenciana, Llano Rodríguez, estos canvis compliquen la seva labor, per exemple, en zones d'Orient Mitjà o Llatinoamèrica.
10: Que países en los que estamos cooperando están implementando, en algunos de ellos, legislaciones, implementando leyes que dificultan la labor de cooperación que hacemos en estos países. Si lo conjugamos con los discursos de odio y los discursos contra la cooperación que se están dando en nuestros países, hace muy difícil el trabajar en cooperación internacional.
7: Raquel Ferrando, cooperante y directora técnica de Fundació per la Justícia, afirma que en algunos casos es posen risc als cooperants.
11: Hay situaciones de seguridad que es difícil afrontar porque no hay tampoco instituciones en terreno muchas veces de apoyo y se sienten ahí esa soledad de las personas cooperantes. Si muchas de ellas deciden volver, resulta complicado por la situación contractual, por la situación de derechos, es muy complicado que consigan una alternativa.
12: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: En pàgina de successos, la investigació pel robatori de gran part del tresor de Villena avança mentre la Guàrdia Civil manté l'operatiu per a localitzar els responsables i recuperar les peces sostretes.
3: El robatori, com és el mes d'agost al Museu de Villena, va ser perpetrat per tres encaputxats que en només 4 minuts es van endur bona part d'esta col·lecció considerada una de les més importants d'Europa de l'edat de bronze. El coronel cap de la comandància d'Alacant, Francisco Poyato, demana prudència i discreció per a no perjudicar les investigacions.
13: La investigación está en marcha y tenemos que ser muy prudentes a la hora de trasladar datos. Para nosotros constituye una prioridad.
2: En cuanto a l'oratge, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per avui la vista aronja per temperatures que poden arribar als 40 graus en el sud de la província de València i 39 en el litoral. També hi ha vist groc per temperatures de 36 graus al litoral d'Alacant, interior nord de València i litoral i interior sud de Castelló.
7: Segons el cap de climatologia de la Universitat d'Alacant, Jorge Olcina, no es tracta d'una situació de risc, però poden produir-se rebentades tèrmiques.
5: Como sabemos que hay tanto calor acumulado en superficie, especialmente en el agua del mar, cualquier pequeña inestabilidad puede desembocar, como ya hemos vivido en semanas anteriores, en la formación de núcleos activos, de reventones, de fenómenos que movilizan mucha energía, intensifican el viento, intensifican la lluvia y por tanto se convierten en fenómenos peligrosos.
2: Arribem així a les dos. Adeu.
14: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
15: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Suspendemos en todo. El golpazo del informe PISA es antológico. Es el peor resultado de la historia. España retrocede en todas las competencias que se evalúan en la edición del estudio internacional que examina a nuestros alumnos de 15 y 16 años en medio mundo. Retrocedemos 8 puntos en ciencias. Nos despeñamos en lectura, 23. Bajamos 16 en matemáticas. El fracaso escolar se plasma en la repetición considerablemente superior al promedio de la OCDE. El absentismo es más frecuente que en el resto de los países. Suspendemos en todo. El informe PISA pone a prueba nuestro modelo educativo, nos examina y el resultado es demoledor. Nuestros estudiantes de 15 años que terminan su enseñanza obligatoria no tienen los conocimientos esenciales para participar plenamente en la vida social y económica. Adolecen de la capacidad suficiente para resolver problemas, carecen de las competencias mínimas para desempeñarse en el mundo laboral. El sistema de aprendizaje falla en nuestro país y eso quiebra de forma estrepitosa la base en la que se asienta todo lo demás. Y ahora ya no se le puede echar la culpa a la pandemia, porque las señales para alarmarse por el bajo rendimiento educativo de nuestros hijos e hijas ya venían de antes, son una calamitosa tendencia en nuestro país. No tenemos ya la pandemia para echarle la culpa del desastre, que responde, según la OCDE, al uso de las pantallas, el abuso de los teléfonos móviles y de las redes y a la irrupción de la inteligencia artificial que les evita el esfuerzo mental y que deteriora la capacidad de pensar y comprender. El sistema educativo en nuestro país les está fallando a nuestros hijos, que serán los ciudadanos de mañana. Algo deberíamos hacer con urgencia en lugar de seguir parcheando la educación con leyes caducas que no funcionan, que lastran el rendimiento y que nos abocan a otro fracaso previsible. Deberíamos ser capaces, como país, de pactar un modelo educativo sin batallas políticas de por medio con un pacto de Estado. Deberíamos, pero no lo somos. Y así nos va. Los estudiantes españoles se pierden cuando leen un texto que tiene más de 400 palabras, ni un folio entero. A partir de ahora, no entienden lo que leen. 400 palabras, que son las que acabo de pronunciar en esta reflexión inicial. Ni una más, ni una menos.
16: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias Mediodía. Los estudiantes del Reino Unido van dos cursos por delante que los españoles. Un español de 15 años tiene el nivel de lectura de un británico de 13. La OCDE lanza la alerta ante la bajada de forma continuada en esta evaluación internacional de todos los países del mundo desarrollado, que incluso toca a Singapur, Corea o Japón, que lideran los resultados del estudio. Encuentra la OCDE varios motivos para el pinchazo: la caída de los índices de lectura por simple disfrute y una pérdida para sostener la concentración, la indisciplina en las aulas o el incremento de la diversidad en los centros que no disponen de los recursos necesarios ni del profesorado suficiente, sin olvidar el tiempo que los alumnos dedican a las pantallas y a la inteligencia artificial. Todo eso lastra la lectura.
17: La lectura es lo más importante de todo porque es la vía de acceso a todas las demás materias. Si no sabes leer bien, no puedes aprender bien, ni ciencias, ni historia, ni matemáticas. Y los países que han registrado los mayores descensos en lectura también han experimentado los mayores descensos en matemáticas y ciencias. En el conjunto de la OCDE, uno de cada cinco alumnos tiene ahora un rendimiento bajo en estas tres materias.
15: Los resultados son especialmente sangrantes en nuestro país, que ha caído al nivel más bajo desde que comenzó a publicarse la prueba en el año 2000. Perdemos 23 puntos en comprensión lectora, 16 en matemáticas y 8 en ciencias. Madrid, Asturias, Cantabria o Castilla y León son la excepción, sobresalen por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE, y el País Vasco se hunde con la peor nota de toda España. Con este panorama educativo empieza el curso en Ceuta con el miedo comprensible de los padres ante la sensación de inseguridad y de psicosis que se ha instalado en las calles repletas.

0: I quan són les 3 menys 10 minuts ens acompanya tota una taula de grans professionals, ningú millor que ells per a donar-li la benvinguda demà a l'inici del curs escolar. Així al meu costat m'acompanya precisament la directora del centre, Imma Ferrandis, que ve acompanyada del secretari del centre, de Josep Ferrandis. Molt bona vesprada als dos, com esteu?
1: Hola, bona vesprada.
2: Què tal, bona vesprada.
0: Gràcies per acollir-nos en el vostre centre. I precisament ens acompanyen també Vanessa Muñoz i Pau Sanvalero. Elles dos, bueno, pues són representants de l'AFA, l'Associació de Familiars dels Alumnes d'este col·legi. Vanessa, Pau, com esteu? Benvingudes.

0: Bona vesprada.
1: Ara comentarem precisament també amb vosaltres com s'inicia este curs, però primer a Mimma, com a directora d'este centre, que de fet ens han contat des del primer any com a directora, després de 15 anys a este centre educatiu. Inma, sé que no està en el guió, però com estàs? Com esperes pues, viure este inici de curs més especial que ningú, no?
2: Sí, a veure, amb molta il·lusió, moltes novetats per a mi en especial, però bueno, pues, amb tota la responsabilitat que puga ser.
1: Clar que sí. Andrea, tira-li.
3: Sí, bueno, és que clar, de no res apren a la taula, però és el que té la tornada al col·le, no? No sé com s'han viscut, Imma, pues, els dies previs, no?, d'organització interna, de reunions, preparació, abans de tota la incorporació de tota la tropa, de tot l'alumnat.
2: Doncs per al professorat el curs comença molt abans que per a l'alumnat. Des del dia 1 hem estat immersos en claustres, reunions i preparació d'aules i altres espais. Aquest període és clau per a dissenyar les programacions adaptades al nou marc legislatiu, coordinar els horaris i posar-ho tot a punt per a que quan entren els xiquets i les xiquetes troben un entorn acollidor, segur i motivador.
1: I en quant a IMA, els programes i projectes pedagògics que es van a desenvolupar així, al vostre centre, al CEIP Tomàs de Montanyana, o que es porten desenvolupant, quins podríem destacar? Perquè sobretot este programa és un poc reflexe del que es fa dia a dia en tots els centres, però ho estem en este.
2: Aquest curs posem especial interès en la comprensió lectora i en el nostre projecte lectoescriptor. Anem a consolidar també el nostre pla digital de centre. Reforcem la nostra comissió de benestar i convivència. Implementarem dinàmiques de mediació entre iguals i patis inclusius. A més, comptem amb els plans de transició entre etapes, infantil primària, primària secundària i el programa de llengües vehiculars.
3: I no sé què és el més important a tindre en compte en este primer dia d'entrada de l'alumnat, no? Perquè imagine que hi ha coses que no es poden passar per alt, no? Que són importantíssimes i que han d'estar a punt.
2: Sí, el primer dia és una barreja d'emoció, de nervis, de reencontres. Per a l'alumnat de 3 anys organitzem un període d'acollida escalonada per oferir una adaptació progressiva i respectuosa amb els seus ritmes. En primària la jornada es centra en la recepció i dinàmiques de grup per a trencar un poquet el gel i per a tot l'alumnat nouvingut i tindre un sentiment de comunitat a l'aula. No ens oblidem del nostre alumnat també de l'aula Hueco, CIL, que necessita igualment el seu acompanyament dels mestres especialistes en aquests primers dies.
1: Ara parlarem amb Vanessa i amb Pau, però abans acabem amb tu, Imma, parlant d'aquesta relació amb les famílies al voltant del nou curs. Com és aquesta relació?
2: Pues a les famílies demanem que confien en el nostre equip docent. L'educació és una tarea compartida entre escola i casa i les portes del nostre centre estan sempre obertes a mantindre un diàleg fluid i constant. Les famílies poden estar tranquil·les, estem preparats personalment i professionalment per a desenvolupar un curs escolar enriquidor. Comptem amb l'arribada a temps de tots els recursos humans per a oferir una resposta individualitzada des dels primers dies i que l'alumnat es puga sentir segur i ple durant aquest curs.
3: Bueno, preguntem també als pares, no?, que són igual d'importants en aquest procés, en aquest inici de curs, així que pues a elles, a Vanessa Muñoz i a Pau San Valero un poquet, com afronten, no?, aquest inici de curs?
4: Pues l'inici de curs sempre és molt intens, amb molt de treball, i és difícil per a nosaltres, que pues en realitat treballem fora, fer-ho tot al mateix temps, organitzar tot el que és l'AFA i després, a més, treballar és complicat. Però pues, normalment és el setembre és complicat, tots els pares, les mares, totes les famílies estan
1: un poc nerviosets,
4: un poc
1: no?
4: Nerviosos,
1: sí, clar.
4: Estan nerviosos per l'incertidumbre, no? Hi ha una incertesa de què va passar, quins són els professors nous, si, on aniran els xiquets, quina classe van agafar. I
5: des de l'AFA el que intentem és ajudar especialment en aquests primers dies, en la conciliació, estem organitzant activitats que permetisquen als pares també afrontar aquestes primeres setmanes, les vesprades de setembre, igual que fem les vesprades de juliol, i en aquest centre tenim la sort de comptar en

0: una bona coordinació i en una relació excel·lent en l'equip docent. Uh-huh. I això és un avantatge per a tots.
1: Avantatge. Bueno. Al secretari autonòmic li hem preguntat també com recordava aquesta tornada al col·le, sí que és veritat que ell al final ho ha viscut en les dues perspectives, com a professional i personalment, però vosaltres com la recordeu també? També la viviu des de les dues perspectives, però com recordeu aquesta, personalment aquesta tornada al col·le quan éreu xicotets, que era el que més il·lusió vos feia?
2: Pues veure els amics.
0: Jo personalment li comentava a la meva filla que jo sempre he afrontat la tornada al col·le amb moltíssima il·lusió. Jo era de les que tenia ganes de tornar en setembre i estava desitjant-lo.
3: I éreu de les que també teníeu aquesta il·lusió per estrenar l'agenda, estrenar nous bolis, no, Josep? Contant-se-lo, com ho recordes tu?
4: Pues efectivament, el que estic dient, veure els companys, veure les companyes, veure els amics, veure tots, i sobretot també la gràcia de comprar els llibres nous, de, ostres, quin llibre este, mira, quin tal, que qual...
3: Sí que és veritat que la part d'incertesa de les famílies, no, de saber en quina classe els va tocar als alumnes, tots l'hem tinguda, de dir ara sí que toca canvi, no, de sí, pues, reagrupació, exacte, en qui em tocarà, estaré en el meu amic o no estaré en el meu amic, però precisament per això esteu vosaltres, per a guiar-los, no? Dèieu que organitzeu activitats i els doneu molts consells. Quins serien aquests consells a les famílies per a que ara en esta tornada estiguen tranquils i demés?
0: Sobretot tranquil·litat i confiança en el centre, perquè el centre funciona molt bé, uh-huh, i té un equip docent, que això és d'agrair a totes les persones que estan treballant ací, i això és el que permet a voltes superar les carències que venen d'altres llocs.
3: Uh-huh. Perquè si voleu assistem en els micros oberts, què vos preocupa, quines inquietuds podeu tindre des d'este centre, per al qual hem pegat una volteta molt curteta, però després pegarem una altra volteta i el veurem ben vist, perquè té aules molt xules. De fet, hem coincidit amb professores que estaven nervioses preparant tot per a que demà només entren a l'aula. Ella mateixa, la professora que hem vist, estava molt emocionada. Pues, quines inquietuds teniu, no, de cara a este curs?
2: Bueno, principalment aquest setembre hi ha hagut molta inquietud perquè faltaven docents. I bueno, precisament avui pareix que ja tenim tots.
3: Uh-huh. Està tot a punt.
2: Però bueno, comencem demà, que la cosa està justeta, pareix a mi. Que lo seu no seria haver-los tingut ahir, sinó haver-los tingut fa una setmana a lo millor, i que tot el món sapiguera ja les coses i tot el món estiguera clar.
3: Justos, però
2: clar, perquè per exemple entres en la web família, encara no tens la tutora, després te la canvien, després tal, i ja està totes les famílies pues, demanant i què passa per ací, tal, uh-huh, i què...
0: Sí, les famílies nouvingudes també van tindre la reunió infantil, estaria bé que sempre se poguera garantir que l'estabilitat del professorat eixés al tuve.
2: Sobretot en infantil.
3: Clar.
2: I perquè, per exemple, tenim les famílies de 5 anys que en 2 anys han tingut 6 professores, els de 3 anys i 4 anys. O sigui, 6 professores, una barbaritat, per a xiquets tan xicotets.
3: Totalment. Doncs aquestes reivindicacions són les que recollim també, i per això nosaltres estem ací, per a conèixer aquests projectes, per a conèixer els nervis del dia d'abans, no? De demà de la tornada a les aules. El que sí que vos desitgem és un bon curs escolar, segur que és tot bé. I Ma, tu que t'estrenes com a directora, amb molta il·lusió, és el que deies.
5: Sí, sí, molta il·lusió, i desitjant veure les caretes dels xiquets i de les xiquetes, i que vaig a tot bé.
3: Clar que sí. Que així serà. Doncs Ima, Josep, Vanessa, Pau, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes d'este CEIP Tomàs de Montanyana, i molta sort en este curs.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
3: Gràcies. I bé, com veuen, és un exemple dels molts, dèiem, Andrea, no?, dels centres educatius que demà comencen les classes de nou. Així a l'escola es ve per a fer amics, però també, sobretot, per a aprendre, per a gaudir.
1: Créixer, no?, en tots els sentits.
3: Créixer, veritat. Créixer en la vida i aprendre, sobretot, aquests coneixements que acabarà el curs, i serem noves persones, i serem persones formades gràcies a tots aquests professionals que no es mereixen menys que ser escoltats, per suposat, a diari. Així que res, ens acomiadem desitjant-nos a tots que demà pares, mares, iaios, iaies, tios, ties, els propis alumnes, els professors, que tinguem molt bona entrada de dia per a aquesta jornada, ja la primera d'este curs escolar 2026-2027, i nosaltres ací a esta casa a Onda Cero seguirem donant-los veu en totes les reivindicacions i en tot el que els puguem ajudar, sobretot també coneixent aquests projectes interessants, que de segur que en són molts, i anirem coneixent-los. Gràcies per haver estat ahir, que tinguem molt bona vesprada. Adeu.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: un año más aquí estamos, reconociendo el trabajo de, que hemos hecho aquí en Athletic, en Lezama, y un orgullo poder estar en esa lista con grandes porteros como los que hay.
1: Y entre los candidatos a mejor entrenador hay cuatro técnicos españoles, el seleccionador Luis de la Fuente, Luis Enrique, Arteta y Unai Emery.
2: Es todo por el momento, se quedan ahora con Por Fin con Jaime Cantizano.
3: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuero.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
6: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu, que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
7: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
6: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca... Cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurà de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegreix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
7: Paisatge al plat.
6: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directa al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o amb bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge.

0: educativa i facilitant-los la climatització de les aules.
1: El Consell també ha aprovat 6 dies lliures per als docents i el dret a la desconnexió digital, mesures que s'aplicaran a tot el personal de l'educació pública i concertada. Demà, a les 10 del matí, els sindicats que mantenen oberta la possibilitat de tornar a la vaga són STPB, Comissions Obreres i UGT, tenen previst concentrar-se coincidint amb l'inici de curs als centres educatius de tot el territori valencià.
2: Inici de curs que arriba després de conèixer que l'alumnat valencià suspèn i prou en ciències, en matemàtiques i en lectura. Només obtenen un resultat pitjor a Ceuta i a Melilla.
1: Així es desprèn de l'últim informe PISA 2025 que mesura i compara el rendiment dels sistemes educatius de quasi un centenar de països. El portaveu del Consell, Miguel Barrachín, assegura que este resultat és fruit de la reforma de la LOMLOE impulsada per Pedro Sánchez i de les polítiques educatives aplicades en la comunitat pel govern del Botànic.
0: Un problema nacional agudizado en la comunidad valenciana por el lamentable gobierno del Botànic y su política educativa. Por eso, nada más llegar al gobierno, en julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones, justo en la misma línea que denuncia el informe PISA.
1: Reaccions a este informe també des de Compromís acusen al govern del Partit Popular de no fer crítica i de maltractar l'educació pública valenciana. Escoltem a Joan Baldoví.
3: Jo el que faria realment, si fos un govern responsable, és que davant d'aquestes xifres veuria què he estat fent jo estos 3 anys i pico que porte governant. He donat més recursos a l'educació o li n'he llevat? Spoiler, li n'han llevat. S'ha maltractat l'educació pública valenciana durant tots estos anys.
1: L'informe PISA adverteix que les pantalles han deteriorat el rendiment acadèmic global, sobretot en la lectura.
2: I suspès també en emergències, ho diuen investigadors de les universitats de València i d'Alacant i del Col·legi Albereda de la capital valenciana, Amparo Sánchez.
4: Els investigadors aposten perquè hi hagi una alfabetització geogràfica i que els alumnes coneguin el territori en el que viuen, així com també les experiències de risc que hagin patit els seus familiars per a prendre consciència de la importància d'adoptar mesures preventives. Jorge Olcina, un dels autors de la investigació, aposta per mesures senzilles que ajuden a entendre, per exemple, les alertes.
5: Para que la gente lo entienda en forma de semáforos, por ejemplo, la educación también en las casas sobre estas cuestiones de riesgo. No se trata de implantar nuevas asignaturas, pero sí en algunas de ellas dedicar un pequeño módulo, algunas horas, a explicar dónde se vive, que vivimos en territorios de riesgo, qué hacer en caso de que se produzca un aviso.
4: D'esta forma que entenguen com conviure amb les conseqüències que poden provocar els diferents fenòmens meteorològics i que sobretot sàpien com protegir-se i com protegir als altres per a evitar-les. Consideren que l'educació per afrontar els riscos no sols ha de consolidar-se en l'educació bàsica, sinó també en etapes superiors com la universitària per aconseguir una societat valenciana més preparada i resilient.
6: Este estiu que el bany no te la pegue. No et banyes en solitari. Respecta les banderes. Vigila sempre els xiquets i les xiquetes dins i fora de l'aigua. Davant d'una emergència, crida a l'112. Seguis les recomanacions, cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
7: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia. En Renfe.
8: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
2: Avui dimarts és el dia del cooperant i volem dedicar l'entrevista d'avui a això perquè des de la Comunitat Valenciana es fa molta cooperació internacional. Cristina Ramon és la coordinadora del grup de polítiques de la Coordinadora Valenciana d'ONGT, és també la presidenta de l'organització Ecosol i també membre del Consell Superior de Cooperació del Ministeri d'Afers Estrangers. Cristina, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Ramon.
2: Comencem pel principi, si et sembla, Cristina. Què és la cooperació?
9: Pues la cooperación frente a lo que algunas personas pueden pensar, que la pueden interpretar como ayuda, la cooperación es justicia. La cooperación no significa ayudar a aquellos que no tienen. La cooperación significa dar dignidad, la cooperación significa ejercer justicia y la cooperación significa defensa de los derechos humanos.
2: Així a casa nostra, Cristina, tenim la coordinadora valenciana d'ONGD, com mencionàvem, que és l'entitat que ve a aglutinar totes les iniciatives en aquest sentit. I tu, de fet, has sigut la presidenta de la coordinadora en dues ocasions i has publicat, a més, fa poc el llibre Són coherentes les ONGD valencianes. Així que et pregunto directament, Cristina, es fa bona cooperació internacional des de la comunitat